0: el Estadio Balear hasta las piscinas de Sonugo. También en la autopista de Inca en sentido Palma tenemos un poco de circulación lenta desde el polígono de desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de Cintura. El resto de carretera, el tráfico es normal. Es todo por el momento. Buenos días.
1: L'Ajuntament de Palma continua amb el seu objectiu de desmantellar tots els assentaments d'infrahabitatges i autocaravanes de la ciutat. Per això el consistori tancarà l'aparcament de la piscina municipal de Son Hugo, on habitualment hi pernocten un centenar de vehicles. En un termini de 30 dies s'haurà perimetrat el pàrquing i es començaran a controlar els accessos. Sentim el primer tinent de Batla, Javier Bonet.
2: Nosaltres no engegam a ningú, nosaltres no traïm a ningú, nosaltres el que fem és donar seguretat a totes les persones que ens estan demanant seguretat allà de dins, a totes les famílies que ens estan presentant diàriament queixes per incomoditat, per inseguretat o perquè no tenen aparcament i han de respondre a aquests usuaris.
1: Alguns dels caravanistes que pernocten a Son Hugo asseguren que paguen l'abonament de les instal·lacions per tenir dret a dutxa o també per poder nedar. És el cas d'Anna Marina. Ella és de Binissalem, té 29 anys i viu a una d'aquestes caravanes de l'aparcament de Son Hugo. Diu que no té altra alternativa.
3: Hi ha gent que no ho entén, ja te miren malament, com que has decidit viure de mala manera. No, visc aquí perquè me vaig casar, no tinc opció anar amb la meva parella a un pis i era una solució per seguir visquent amb ell.
1: Això el mateix dia que el govern i el Consell de Mallorca presentaven la major promoció pública individual d'habitatge protegit en la història de l'arxipèlag. Constarà de més de 300 pisos i només hi podran optar els qui acreditin 15 anys de residència a les Illes Balears. La presidenta Marga Proens no ha volgut parlar de terminis d'entrega de claus, però ha assegurat que gràcies a les normes aprovades aquesta legislatura, els terminis es reduiran de manera significativa i ha defensat que s'incrementi el requisit de residència a 15 anys.
4: No és una política d'habitatge per seguir incrementant un dels reptes que tenim en aquestes illes, que és aquest creixement demogràfic que supera qualsevol previsió. És una política d'habitatge per gent que ja viu en aquestes illes.
1: És moment de parlar de turisme perquè les Balears han rebut 6.600.000 turistes internacionals entre els mesos de gener i de juny. És un 2,5% més que en el primer semestre de l'any passat, segons les dades d'estadística de moviments turístics en fronteres. La despesa s'ha incrementat un 4,5%. I aquest dilluns han arribat 88 persones a bord de 4 pasteres a Mallorca, Cabrera i Formentera. La darrera va ser interceptada passades les 5 del capvespre del port de Cabrera. Hi havia 17 persones d'origen magribí i una d'origen subsaharià. En els esports, Arnau Tenas, el nou porter del Mallorca i l'ex Paris Saint-Germain, va estar protagonista de la presentació del trofeu Ciutat de Palma. El jugador català ha destacat la bona primera setmana a l'equip i les ganes que té de guanyar.
5: Al final, en el futbol, sempre he pensat que una de les parts que més es queden a la vida són les amistats. I jo en vaig fer moltes. Vaig estar 2 anys a París i, per sort, vaig tenir companys i he fet molts bons amics i, sí, la veritat que tinc moltes ganes de veure'ls i, sobretot, de passar una bona nit. I si podem guanyar, doncs millor encara.
1: Així arribam a les 7:30. Tornem amb més informació de les Balears quan quedin 15 minuts per les 8.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la 1:30, evolucionen favorablement els dos migrants rescatats aquesta matinada en una pastera interceptada a 12 milles al sud-oest de Mallorca. Els havien enviat directament a Son Espases amb clans símptomes de desnutrició i deshidratació. Són

0: circumstàncies que envolten el succés. La víctima estava ajaguda al carril d'arribades i el conductor del taxi que l'ha atropellat assegura que no l'ha vist. Benito Nogales és el responsable de comunicació de la Comissaria de Policia Nacional de Maó.
1: ¿Qué hacía esta persona tumbada en el suelo? ¿De dónde venía? Bueno, un poco si iba acompañado de más personas, si no. De momento se trata como un accidente de tráfico, pero abierto.
2: Els ecologistes acusen el govern de postureig.
0: Gopi Terraferida posen sobre la taula 5 mesures per lluitar contra la massificació turística, com ara posar fi al lloguer turístic o aturar la urbanització de sòl rústic. Lamenten que PP i PSOE es dediquin a la guerra de xifres i no et centrin en solucions reals. Tonina Siquí és la vicepresidenta del GOP.
3: La política de màrqueting, de guapura i de fer guapo i d'adornar, això no atura. I jo crec que té un sentit de voler fer creure a la ciutadania que sí que estan fent feina quan realment les lleis que estan publicades van en un sentit totalment contrari.
2: A Menorca, els municipis es barallen per l'aigua.
0: L'Ajuntament d'Esmercadal ha demanat al govern que investigui si Maó s'està vestint de pous privats situats al municipi. El batlle Joan Pellicer assegura que la normativa no ho permet.
4: En principi no es pot. La fitxa de la POU posa que poden donar aigua de subministrament, aigua potable per consum humà i per regadiu, però no posa res de trasllat en vehicles.
2: El govern acusa la regularització de migrants de fer pujar l'atur.
0: L'executiu afirma que les dades demostren una temporada turística estable i similar a la de l'any passat. La consellera de Treball exposa que l'increment d'un 5% de persones en atur del juny al juliol es deu a la regularització extraordinària de migrants. Catalina Cabré.
5: Aquestes persones ens preocupa perquè el 90,8% es troben en situació d'atur i el 86,7% just han assolit estudis primaris.
2: I en els esports?
0: El Mallorca ha fet avui el darrer entrenament abans del partit de demà contra el Paris Saint-Germain sense Mojica, que s'ha absentat amb permís del club, i tampoc hi han participat Bergstrom, Puigmal ni Olaizola. En aquest darrer cas, tot sembla indicat que el central se'n va del club per jugar a l'Eldense.
2: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures, però continuen altes a l'interior de Mallorca, on es podran superar els 37 graus. Avui els termòmetres marcaran 33 graus a Palma, 32 a Maó i a Eivissa i 31 graus a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però atenció a zones de Mallorca. Es formaran núvols d'evolució i a l'interior s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Bufa vent fluix de llevant amb brises al litoral. Demà dimecres baixaran les temperatures. Màximes de 33 graus a Palma, Maó i a Eivissa i 31 a Formentera. Serà un dia càlid predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat amb possibles boires de matinada. Temperatures mínimes de 26 graus a Formentera, 25 a Palma i 22 graus a Maó. És una informació d'EMET.
2: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Radiodiari Migdia. Fins llavors, us deixem amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Más de tres horas se ha alargado la reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea para abordar la crisis migratoria en Ceuta. Ha terminado hace menos de una hora. Ahora mismo está compareciendo Fernando Grande-Marlaska para dar los detalles de lo que se ha hablado en un encuentro que se preveía tenso por las duras críticas y los reproches de los últimos días de la mayoría de socios comunitarios a la política migratoria de nuestro país. Marlaska, sin embargo, está destacando el buen tono, la actitud constructiva de todos los socios europeos y acaba de elevar a 72.000 la cifra de personas que el pasado jueves entraron en Ceuta. En la sede del Ministerio está Laura Herrero. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, y 70.000 de ellas ya han vuelto a su país de origen. Ha sido una reunión necesaria, decía el ministro, con tono constructivo. Fernando Grande-Marlaska ha salido satisfecho de esta reunión, a pesar de las críticas recibidas por la mayoría de estados. Asegura que en este encuentro de hoy sus homólogos europeos han reconocido el trabajo de las autoridades españolas, si bien Marlaska insistía en la idea de pedir solidaridad, no solo operativa.
3: Que no ha habido ninguna, como decía al principio de mi intervención, ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
2: Ante la decisión de Italia de suspender temporalmente el espacio Schengen, Marlaska ha sido claro y contundente, asegura que este espacio nunca ha estado comprometido. Niega también el ministro que el CNI avisase días antes de esta crisis migratoria, que podría ocurrir. Ha asegurado, eso sí, que los servicios de inteligencia trabajan perfectamente.
3: Controles internos en nuestras fronteras. Por todo ello, he expuesto que me parecía absolutamente...
0: Sonido en directo desde la sede del Ministerio, una comparecencia que pueden seguir en directo a través de Radio 5. A partir de las 2 les vamos a dar todos los titulares. Vamos a escuchar también la valoración del Comisario Europeo de Migraciones, cuya comparecencia está prevista también a partir de esta hora. Entre tanto, en Ceuta, 5 días después, buena parte de los esfuerzos se focalizan en atender a los centenares de menores que entraron el jueves. El vicepresidente de la ciudad autónoma acaba de explicar que están atendiendo a más de un millar y pide al gobierno que actúe porque están desbordados. Al mismo tiempo, la portavoz del gobierno, Elma Sáiz, hacía este anuncio.
4: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad.
0: El PP ya anticipa la oposición de sus comunidades a acoger a algunos de esos menores que ahora mismo están en Ceuta. Madrid, Murcia y Extremadura ya lo han verbalizado. El secretario general del partido, Miguel Tellado, argumenta que estamos ante una situación extraordinaria.
5: Esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria. Esto es un problema de seguridad nacional. Han entrado una avalancha de entre 60.000, 70.000, 80.000 personas a la ciudad autónoma de Ceuta y que el gobierno es el que es responsable de que por donde han entrado, vuelvan a salir.
0: Se refería, Tellado, no a los menores, a los que no se puede expulsar, sino al grueso de quienes entraron el pasado jueves. Por su parte, Cruz Roja sigue atendiendo a los centenares de migrantes que continúan en la calle y en las playas, y la Guardia Civil ha habilitado una oficina para recoger las denuncias por desaparición de quienes intentaron acceder a Ceuta. Está ubicada en la aduana del Tarajal y ahí está Isabel Jiménez. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Dadas las circunstancias, no han querido hablar, pero sí que han empezado a llegar personas buscando a sus seres queridos, algunas desde muy lejos. Una pareja ha venido desde Holanda, están buscando a su sobrino. Hay un chico que ha llegado desde Ibiza porque no puede localizar a su hermano. También hay denuncias por desapariciones anteriores. Una mujer nos contaba que no sabe nada del primo de su cuñada desde hace un mes. La crisis del jueves ha multiplicado los casos de desapariciones, pero el repunte migratorio en Ceuta se registra desde hace semana. Lo que está pidiendo la Guardia Civil es que se aporte una descripción lo más detallada posible. Tatuajes, cicatrices, posibles operaciones médicas, objetos personales que pudieran llevar encima, todo puede ayudar. También se procede aquí a una entrevista y la toma de ADN. Además de este espacio presencial en la aduana del Tarajal, los interesados pueden dirigirse al teléfono 956 50 27 60 y hay habilitado un correo electrónico que pueden encontrar en la web de la Guardia Civil.
0: El foco está sobre Ceuta, pero esta misma mañana barcos franceses y británicos han tenido que rescatar a casi 160 personas que trataban de cruzar el Canal de la Mancha en una embarcación que se ha incendiado. Ha sido una de las mayores operaciones de socorro en 8 años. Y en los últimos días han llegado también pateras a Baleares, la última a Mallorca, con 2 personas que están hospitalizadas y que han contado que otras 17 han muerto en la travesía. Palma, Jaume Viñas.
7: Los 2 tripulantes de la patera han sido rescatados a las 3 de la madrugada cuando navegaban a unas 12 millas al suroeste de Mallorca. Automáticamente han sido ingresados en el hospital de Son Espases, en Palma, con claros signos de desnutrición y deshidratación. Según ha informado la delegación de gobierno, los 2 supervivientes han contado que la embarcación llevaba 15 días a la deriva y que en ella viajaban un total de 19 personas. Las otras 17 habían muerto, según su relato. Salvamento Marítimo ha movilizado un helicóptero para rastrear la zona y se ha mandado un aviso para navegantes. Presidenta Balear, Marga Proens, ha exigido al gobierno de España un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que sufren las Islas Baleares y ha añadido que no se puede normalizar esta tragedia.
0: Y precisamente la regularización extraordinaria de migrantes que viven en España desde 2025 explica los datos de empleo de julio. Marta Mazagatos, buenas tardes.
8: Buenas tardes. El paro aumentó en 19.500 personas, pero la Seguridad Social también ganó en julio 41.700 altas. Blanca Pascual, buenas tardes.
9: Hola, sí, julio suma 41.700 nuevos afiliados de media a la Seguridad Social y alcanza un máximo histórico de 2,5 millones de cotizantes. Las altas de extranjeros están dando alas a nuestro mercado laboral, son más del 15% del total y el proceso de regularización lo ha empujado más. La foto a 30 de julio nos muestra que su aportación se eleva a 262.000 nuevos cotizantes, pero este proceso también ha subido el paro, 20.000 más casi en un mes que suele bajar. Hay 15.000 extranjeros, según el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey. Encontramos a los trabajadores que antes no podían apuntarse a las listas del paro y ahora sí.
10: Estamos bastante convencidos que ese tránsito de estas 15.000 personas este mes por el paro registrado va a ser un tránsito técnico, administrativo, el prolegómeno de su inserción en el mercado de trabajo.
9: Con todo, estamos en el mes de julio con menos desempleados desde 2007, por encima de los 2,3 millones.
8: Andalucía, la comunidad con más mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, ha dejado en manos de Vox, socio de coalición, las unidades de valoración integral de la violencia de género, lo que incluye la valoración del riesgo. Esqui Macías.
11: Sí, el gobierno andaluz de Moreno Bonilla cede a la formación de Abascal el servicio para valorar a víctimas de violencia de género que estos habían pedido depurar por su textual sesgo ideológico. Las reacciones no han tardado en llegar. La más significativa ha sido la de la ministra Ana Redondo, que en la red social X ha calificado la decisión como una irresponsabilidad al otorgar estas competencias, decía, a quienes niegan la violencia machista. En esta línea se han pronunciado la oposición política en Andalucía y las asociaciones de mujeres de toda la región. Gloria Serrano Encarna Quesada de Francisca Fullerat pertenecen a colectivos de mujeres de Córdoba, Jaén y Granada.
12: Esto supone un retroceso, una regresión absoluta en materia de derechos y libertades para las mujeres.
13: Pensamos que va a ser un retroceso grande.
11: Hay que recordar que Andalucía es la comunidad más golpeada por la violencia machista, con 290 asesinatos desde que hay registros, 15 el año pasado, 9 en lo que va de 2026.
8: Desde esta mañana, quienes se hayan comprado un coche eléctrico o híbrido este año pueden pedir las ayudas del Ministerio de Industria. Manu Martínez, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Ya están funcionando a través de la sede electrónica del Ministerio de Industria esa aplicación para poder solicitar las ayudas de ese Plan Auto Plus. Los solicitantes deberán tener residencia legal en España, ser mayores de edad y estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Eso en el caso de los particulares, porque también hay una línea para empresas y pronto estará también habilitada la línea para autónomos. Las ayudas pueden llegar a los 4.500 euros por la compra de turismos, 5.000 por furgonetas y 1.500 por motocicletas que cumplan las características requeridas. Es decir, tienen que estar incluidos en la conocida como lista blanca. El gobierno confía en que este plan dinamice todavía más la venta de vehículos eléctricos en nuestro país, que en julio superaron ya el 25% del total. El plazo para presentación de estas ayudas Auto Plus estará vigente hasta el 31 de diciembre.
8: El IBEX 35 vuelve a superar los 20.000 puntos por primera vez en su historia. David Martínez, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Por primera vez desde que se creó el IBEX, supera la frontera de los 20.000 puntos. Ahora mismo sube un 0,3%, cotiza por encima de este nivel. El lastre lo pone Acciona, que pierde un 6,5% de valor en bolsa. Y el IBEX 35 hoy marca máximos históricos, los está marcando en este momento, en una jornada en verde para todas las bolsas europeas, con avances contenidos y la vista puesta en la guerra de Irán. Las últimas informaciones que se acaban de conocer sobre un posible acercamiento entre las partes hacen que el petróleo se gire claramente a la baja. El Brent retrocede más de un 2,5% hasta los $81 por barril.
0: Y en los deportes, histórico oro de Iris Tió en el Europeo de Natación Artística de París. Rubén Sánchez, buenas tardes.
16: Buenas tardes, así es. Iris Tió hizo sonar por primera vez el himno español y venció por 2 décimas a la bielorrusa Vasilina Kandoshka. Tió entró en la historia al convertirse en la primera española a lograr el oro en solo técnico en un Europeo de Natación Artística. En fútbol, el Real Madrid sigue sin llegar a un acuerdo con Vinicius y anoche anunció mediante 2 comunicados la marcha de Gonzalo y César Palacios. En el FC Barcelona, en Ferran siembra la duda sobre sus futuros y la cesión de Ter Stegen al Ajax. También estamos muy pendientes de la situación del Estadio de Vallecas, hoy ya con los operarios accediendo al recinto para dar comienzo a las obras.
0: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana a la de sus comunidades.
17: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
18: Bon dia, són les 2:10. Evolucionen favorablement els 2 migrants rescatats aquesta matinada en una pastera interceptada a 12 milles al sud-oest de Mallorca. Els havien enviat directament a Son Espases amb clars símptomes de desnutrició i deshidratació. Són, segons el seu relat, els únics supervivents d'una pastera que feia 15 dies que anava a la deriva. Els altres 17 tripulants han mort, segons han explicat. Una nova tragèdia a la mar que no ha trigat a provocar reaccions polítiques. La presidenta Marga Proens acusa el govern central d'inacció i li reclama un pla específic per l'emergència migratòria que diu viuen les Balears.
19: I el govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres.
18: Avui és dimarts, 4 d'agost. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escander. Els ecologistes acusen el govern de postureig.
20: Gop i Terra Ferida posen sobre la taula 5 mesures per lluitar contra la massificació turística, com ara posar fi al lloguer turístic o aturar la urbanització del sòl rústic. Lamenten que PP i PSOE es dediquin a la guerra de xifres i no es centrin en solucions reals.
18: A Menorca, els municipis es barallen per l'aigua.
20: L'Ajuntament d'Es Mercadal ha demanat al govern que investigui si Maó s'està vestint de pous privats situats al municipi d'Albala. Joan Pellicer assegura que la normativa no ho permet.
18: I en els esports.
20: El Mallorca ha fet avui el darrer entrenament abans del partit de demà contra el Paris Saint-Germain sense Mujica, que s'ha absentat amb permís del club, i tampoc no hi han participat Bergström, Puigmal ni Olaizola. En aquest darrer cas, tot sembla indicar que el central se'n va del club per jugar a l'Eldense, tot mentre Samu Costa és a Lisboa, on l'Al Nasser de l'Aràbia Saudita està fent la pretemporada.
18: Coneguem el temps per la previsió del temps, per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
21: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures, però continuen altes a l'interior de Mallorca, on es podran superar els 37 graus. Avui els termòmetres marcaran 33 graus a Palma, 32 a Maó i a Eivissa i 31 graus a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però atenció a zones de Mallorca. Es formaran núvols d'evolució i a l'interior s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Bufa vent plus de llevant amb brises al litoral. Demà dimecres baixaran les temperatures, màximes de 33 graus a Palma, Maó i a Eivissa i 31 a Formentera. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat, amb possibles boires de matinada. Temperatures mínimes de 26 graus a Formentera, 25 a Palma i 22 graus a Maó. És una informació d'EMET.
18: Ho dèiem en portada, els 2 migrants rescatats d'una pastera que havia quedat a la deriva a 12 milles de Mallorca evolucionen favorablement. La resta de la tripulació, 17 persones, hauria mort durant la travessia, segons han contat els 2 supervivents. Paula Bendito, bon dia.
22: Bon dia. Els 2 migrants han hagut d'ingressar a l'Hospital de Son Espases en un estat de desnutrició i deshidratació perquè duien 15 dies navegant sense rumb. Varen ser rescatats ahir a les 3 de la matinada per salvament marítim, tot mentre en les darreres hores han arribat 5 pasteres més amb 103 persones a Mallorca, Cabrera i Formentera. La darrera ha estat localitzada aquesta mateixa matinada a 30 milles al sud-oest d'Eivissa amb 15 persones a bord. La presidenta Marga Proens lamenta que la cara més dura de la crisi migratòria torni a colpejar les illes si exigeix al govern d'Espanya un pla específic per afrontar l'emergència migratòria que diu viuen les Balears.
23: Aquí hi ha uns culpables, evidentment, que són les màfies, hi ha unes víctimes que són les persones immigrants, però també hi ha uns responsables polítics que no fan la seva tasca en els països d'origen, que no protegeixen les nostres fronteres i que contribueixen en aquests negocis de les màfies en les polítiques de fet de crida.
1: Delegació del Govern informa que Salvament Marítim ha mobilitzat avui de matí un helicòpter per rastrejar la zona pròxima on s'ha produït el rescat i, a més, s'ha enviat un avís a navegants per si se trobés alguna persona més.
7: I a Menorca, un jove ha mort atropellat per un taxi a l'aeroport de Maó aquesta matinada. La investigació intenta determinar què hi ha darrere les estranyes circumstàncies que envolten aquest succés. Clara Ceballos.
2: L'accident ha passat cap a les 5:30 d'aquesta matinada quan la víctima estava estirada a la calçada. El taxista, a causa de la foscor, no l'ha vist i l'ha atropellat. La policia manté dues línies d'investigació. La local reconstrueix l'accident de trànsit. La nacional, mentrestant, busca indicis d'un possible delicte independent de l'atropellament, com ara una baralla prèvia. Benito Nogales és el portaveu de la Policia Nacional a Mahón.
3: És en lo que se está trabajando ahora por parte de Policía Nacional. ¿Qué hacía esta persona tumbada en el suelo, de dónde venía, bueno, un poco si iba acompañado de más personas, si no? De momento se trata como un accidente de tráfico, pero abierto a, bueno, a que podría haber algo detrás, que no se sabe, eso no se descarta nunca.
2: Avui faran l'autòpsia al cos per poder identificar el jove que no portava cap documentació al damunt.
7: I també en crònica de successos us hem de dir que han intervingut al polígon de Son Castelló a Palma més de 115.000 peces de joieria falsificades.
20: La Guàrdia Civil ha intervengut una nau industrial i investiga quatre persones per un suposat delicte contra la propietat industrial. Segons les estimacions realitzades, el preu de mercat de les falsificacions podria superar els 100 milions d'euros. És la intervenció més gran en joieria falsificada que s'ha fet a les Balears.
7: Posar fi al lloguer turístic o aturar la urbanització del sòl rústic són algunes de les mesures que el GOP i Terra Ferida han posat sobre la taula amb l'objectiu de revertir la situació de turistificació que pateix Mallorca després de la massiva manifestació del 26J. Enrique Mas, bon dia.
4: Bon dia. Els ecologistes assenyalen que els dirigents de les institucions autonòmiques i insulars no estan donant resposta a les demandes de les 70.000 persones que varen sortir al carrer el passat 26 de juliol. En aquest sentit, qualifiquen les polítiques de contenció de l'executiu de Provence com a maquillatge. Tonina Siquier és vicepresidenta del GOP.
24: La política de màrqueting, de guapura i de fer guapo i d'adornar, això no atura. I jo crec que té un sentit de voler fer creure a la ciutadania que sí que estan fent feina quan realment les lleis que estan publicades van en un sentit totalment contrari.
4: El GOP i Terra Ferida també han demanat establir un nombre màxim de vehicles a l'illa de Mallorca i impulsar les xarxes de transport públic. Tot i això, asseguren que l'explosió del turisme desbocat a l'illa té un culpable, els pisos de lloguer turístic. Tona Fuster és membre de Terra Ferida.
25: Hotels a Mallorca fa dècades que n'hi ha, dècades, i no ha estat fins a l'explosió de lloguer turístic legal i també il·legal ara quan s'ha produït la massificació. I com deia la Tonina, si no tens on dormir, igual no hi vas. I en aquest cas el que demanem són competències exclusives del govern, del Consell i de l'Ajuntament.
4: Per això demanen recuperar els pisos turístics per a l'ús residencial i apostar per la no renovació i extinció de les llicències existents.
7: La resposta del govern no s'ha fet esperar i si els ecologistes els acusen de postureig, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, acusa els ecologistes de fer política de focs artificials. L'escoltam.
26: El que no pot ser és fer política de focs artificials perquè si han de derogar llicències significa dur a la comunitat autònoma a un endeutament, a una responsabilitat patrimonial que la nostra manera d'actuar no mos ho permet.
7: I nova protesta contra el model turístic de les illes.
27: Aquest és l'hotel Gran Melià. I aquesta és la platja pública de la qual s'ha apropiat.
7: Això que sentiu és el vídeo que difós Menys Turisme Més Vida, on mostra l'ocupació pacífica que va fer un grup de persones de l'entorn de Sa Cova de Sagrava, Illetes, ubicada davant d'un gran complex hoteler de Melià.
20: A ritme de flabiol, el vídeo se pot veure com un grup de joves entra per la platja caminant i un altre també per l'aigua disfressat de corbs, amb flotadors i piraigües. Varen penjar cartells on se podia llegir "Som l'illa defensant-se" o "Les platges seran sempre nostres". L'acte va ser pacífic i se veu com el el grup de persones es juga amb pilotes, pales de platja i neda davant la mirada curiosa dels hostes de l'hotel. En el vídeo també es veu com acudeix la policia alertada pels treballadors de l'establiment.
7: A Menorca, l'Ajuntament d'Esmercadal ha demanat a Recursos Hídrics que investigui una empresa concessionària d'aigua del municipi. Assegura que va vendre aigua a Mahó, quan l'autorització de la que disposa no li permet fer-ho. El PP assegura que darrere d'aquesta actuació hi ha el batle de Mahó, a qui acusa d'opacitat i de maniobrar per aconseguir, a través dels altres municipis de l'illa, l'aigua que no té el seu terme municipal. Llorenç Allés.
5: Sí, la història comença a Mercadal, concretament a Arenal d'en Castell. L'empresa que gestiona l'aigua a aquesta urbanització ha venut aigua a una altra empresa que l'ha duit fins a Mahó amb camions cisterna. Segons el batle d'Esmercadal, Joan Pellicer, això no està permès.
6: En principi no es pot. La fitxa de Pou posa que poden donar aigua de subministrament, aigua potable per consum humà i per regadiu, però no posa res de trasllat amb vehicles.
5: Pellicer ha demanat a la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear que investigui aquesta situació i prengui mesures, no només en aquest cas, sinó en tots els pous privats del municipi.
6: Nosaltres intentem controlar els nostres clients, per tant, Recursos Hídrics ha de controlar aquestes concessions dels pous privats que té.
5: En la part política, el Partit Popular acusa el batle de Mahó, Héctor Pons, d'estar darrere d'aquesta actuació. L'acusa de falta de transparència, d'ocultar informació i d'altres maniobres, diuen, per aconseguir a altres municipis l'aigua potable de la que no disposa Mahó. Cristóbal Marquès és el secretari general del PP de Menorca.
9: Comentaris, coses que... gestions que hi ha fet amb empreses... Que, per exemple, ha demanat obrir com que pou d'altres municipis que estaven tancats.
5: L'Ajuntament de Mahó acaba d'emetre un comunicat on assegura que l'arribada d'aigua en camió cisterna es produeix des de fa anys en casos de necessitat, que és una actuació recollida al Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua i que qui compra l'aigua és l'empresa concessionària del municipi, que l'adquireix a una altra empresa convenientment autoritzada.
17: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
7: En plena temporada turística registren nous rècords en el mercat laboral. Les Balears freguen els 700.000 afiliats a la Seguretat Social el mes de juliol. L'atur, en canvi, augmenta respecte del mes anterior. El govern ho atribueix a la regularització extraordinària de migrants.
20: L'atur baixa un 2% el mes de juliol respecte de fa un any. Ara hi ha registrades al CP 24.880 persones desocupades, 500 manco que el juliol del 2025, mentre que en comparació al mes anterior l'atur ha pujat a 1.175 persones, un 5%. L'afiliació de la Seguretat Social supera les 690.000 persones. El mes de juliol s'han fet més de 47.800 contractes nous, un 12,5% més que fa un any i un 11% manco que el mes anterior.
7: Volem conèixer ara quina és la valoració que en fan tant el govern com els agents socials.
20: El govern afirma que les dades demostren una temporada turística estable i similar a l'any passat. La consellera de Treball exposa que l'increment d'un 5% de persones en atur del juny al juliol es deu a la regularització extraordinària de migrants. És Catalina Cabré.
10: Ara mateix tenim inscrits amb el Còdic de Regularització Extraordinari 587 persones dins aquest mes de juliol. Hi ha que dir que aquestes persones ens preocupa perquè el 90,8% es troben en situació d'atur i el 86,7% just han assolit estudis primaris.
20: Per la patronal, la situació no és òptima per la manca de mà d'obra. Parlen la presidenta de la CAEP, Carmen Planas, i el president de la PIMEM, Jordi Mora.
11: Demuestra fortaleza a la vez que contención, estando en los meses centrales del verano, donde no obstante sigue faltando mano de obra en muchísimos ámbitos. Y a pesar de tener una actividad similar a la de los últimos ejercicios, varios sectores integrados en CAEP nos revelan que están viviendo un verano desigual, sobre todo con reducción del gasto turístico en algunos casos.
12: Moltíssimes empreses necessiten mà d'obra i no l'estan trobant. Aquelles solucions que havíem aplicat en el passat, que era importar mà d'obra pel problema que tenim actual de la vivenda, no la podem aplicar. Per tant, tenim un mercat de treball molt tensionat i si l'afegim l'absentisme laboral, el problema que estem veient és que moltes empreses fent més contractacions de les que necessiten preveient que tindran un absentisme laboral. I per tant això encara agreuja més, tensiona més el mercat de treball.
20: Els sindicats alerten de que les dades no es tradueixen en una millora de les condicions laborals i demanen un canvi de model econòmic. Són José Luis García, de Comissions Obreres, i Pedro Mar, d'UGT.
0: Les contratacions se fan molt abans i, per tant, també hi ha contractes que acaben molt abans.
8: Es troben que la prosperitat econòmica ha de venir sempre, sempre acompanyada de qualitat també en les condicions laborals, en salaris suficients, en càrregues de feina assumibles i en vigilància de la salut, sobretot en el cas de les altes temperatures.
7: I en clau educativa, les Illes Balears començaran el curs amb el 99% de les places docents cobertes. El govern ha tancat els processos d'adjudicació d'estiu amb 4.500 docents en plaça i millors xifres de cobertura que l'any passat en aquestes dates. Neu Gils, bon dia.
13: Bon dia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, atribueix aquest resultat a l'avançament de les oposicions al mes de maig i al fet d'haver fet per primera vegada un procés de substitucions abans de començar el curs. Assegura que això ha permès avançar el calendari entre 20 dies i un mes. Ara les places pendents corresponen sobretot a especialitats amb manca de professionals.
14: Tenim especialitats pendents de cobrir, algunes molt específiques com tècniques de joieria i bijuteria, informàtica, economia, alemany, grec.
13: El 28 d'agost s'obrirà un nou procés de substitució, seguit d'un de caràcter urgent, i si encara queden places vacants, se'n convocaran de noves cada setmana. Segons Educació, aquest avançament també dona més marge als docents per preparar l'inici del curs.
7: I a Eivissa, xifra rècord en el transport públic. Des de que es va canviar l'empresa de gestió dels autobusos l'abril passat, ja s'ha augmentat un 22% als usuaris respecte a l'any anterior. Des del Consell Insular expliquen que això també ha servit per descongestionar de cotxes les carreteres. Ignasi Gras.
15: Els usuaris del bus a Eivissa no paren de créixer des que el passat mes d'abril es canviés l'empresa que gestionava el servei. Després d'unes primeres setmanes d'incertesa pels canvis, les dades mostren que el nombre de passatgers ha anat creixent exponencialment. Des d'abril fins al juliol hi ha hagut un 22% més de passatgers respecte al mateix període de l'any anterior, arribant al rècord de juliol, on es van transportar 1.218.000 usuaris. Mariano Juan, conseller de Mobilitat del Consell d'Eivissa.
16: Pues que comenzamos la contrata con un 14% más de pasajeros. Cuando pasaron dos semanas ya llevábamos un 16% más de pasajeros, ahora llevábamos un 22% más de pasajeros, y si en julio pues ya llevábamos un 36% o hemos llevado un 36% más de pasajeros, quiere decir que la media va a seguir subiendo, la media acumulada de todo el periodo va a seguir subiendo para estabilizarse en torno pues a ese 30-40% más.
15: Al carrer, però, la sensació és que encara hi ha marge de millora.
19: Para mí me cuesta identificar qué línea va para dónde porque está todo perdido. Antes no, porque decía, bueno, la línea L10 va al aeropuerto, ahora hay muchos aeros que no sé para dónde van y es un poco lioso.
21: También en verano complicado, porque la verdad es que hay muy pocos buses, entonces para ir y volver, si uno ya va con retraso, se atrasan todos.
15: El Consell calcula que amb aquestes xifres d'usuaris s'han reduït 3.700 viatges en cotxe al dia i un total de 450.000 acumulats des del mes d'abril.
7: Temps ara per la informació esportiva.
20: El Mallorca ha fet avui el darrer entrenament abans del partit de demà contra el Paris Saint-Germain sense Mujica, que s'ha absentat amb permís del club, i tampoc no hi han participat Bergström, Puigmal o Laizola. En aquest darrer cas, tot sembla indicar que el central se'n va del club per jugar a l'Eldense. Els vermells competiran pel torneig a Ciutat de Palma demà vespre, Somos, contra l'actual campió de la Champions, que arriba a l'illa amb les baixes dels futbolistes que han disputat el Mundial. Tot mentre Samu Costa és ja a Lisboa, l'Al Nasser de l'Aràbia Saudita està fent la pretemporada pendents que es tanqui l'acord de traspàs del portuguès a l'equip de Cristiano Ronaldo, que avui juga un amistós contra l'Almeria a la capital portuguesa. I avui han començat les regates a la Copa del Rei de Vela a la Badia de Palma. La primera jornada de competició reuneix 84 equips de 5 classes diferents. El rei Felip VI s'ha embarcat avui de matí a l'Hispània, el nou veler de regates de l'Armada. Abans ha presidit l'homenatge que s'ha fet al Club Nàutic de Palma dos regatistes olímpics, Manuel Doreste i Javier Vallejo, que varen morir recentment. Tots dos, a més, havien compartit embarcació amb el monarca. Mentre els 15 equips de la Women's Cup, la classe femenina, fan avui la segona jornada d'entrenament oficial abans de començar a competir demà.
7: I avui a la cultura ens traslladem al Festival Mallorca Jazz a Sa Pobla. All of me. Why not take all of me? Baby, can't you see?
1: Sa Pobla rep avui vespre una de les veus més carismàtiques i innovadores del panorama del jazz internacional amb el concert de Sheena Moses. Presentarà el seu darrer disc, It's Complicated. Serà a les 10 del vespre i encara queden entrades disponibles. I allà mateix, en el parc de Can Cirera Prim, es celebra simultàniament una exposició fotogràfica a l'aire lliure de Ferran Pereira. Es diu Stolen Moments, moments robats, i reuneix una selecció d'imatges capturades durant els darrers anys en festivals i escenaris de jazz. A través de la seva càmera, Pereira mostra el jazz des d'una perspectiva humana, centrant-se no només en els grans noms o en el que passa damunt l'escenari, sinó també en els petits detalls que transmeten la passió, l'energia i la connexió entre els músics i el públic. L'objectiu? Oferir una mirada íntima de l'univers del jazz en directe. Avui és el primer dia que la mostra estarà instal·lada, com us dèiem, al Parc de Can Cirera Prim i tornarà els dies 10 i 18 d'agost. Amb aquesta doble proposta ho deixem per avui. Tornem amb més informació local demà a partir de les 7:25 del dematí.